0: Oye, en inglés, que ayer Ola Vera, compañera de la Seren Ibiza, me escribía un WhatsApp de... ¿Pero qué te pasa con el portugués? Bueno, pues oye, debe ser que como no suena mucho la música en portugués... Sí, este año...
1: ¿Te han pillado todo por ahí? ¿No pasa nada?
0: Ahí, en el modo portugués. Bueno, pues nos vamos a ir marchando para ti, que esta tarde-noche, vas a ir por primera vez con tu hija, con tu hijo al Metropolitano, a ver al Atlético de Madrid, para ti... Y para todos los demás. Volvemos mañana a las 6, las 5 en Canarias en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
3: Bon dia pel matí. Mireu, mireu quin ambient tenim ara mateixa davant de nosaltres, així en l'estand del Reial de la Fira, on està la cadena SER. La xaranga Tercio de Birres, que està fent eixe acompanyament diari que es fa tots els dies pel Reial de la Fira, amunt, avall, avall i amunt, i que després aniran a la Mascletà, i tot això, i tot allò que contarem des d'ara i fins a les 2 de la vesprada en esta programació especial, en este sisè dia ja de programació especial de la Fira de Xàtiva, així a la cadena SER, amb 38 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. 38 graus. Informació que es faciliten gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda, Jaume I, i el primer, valga la redundància, que hem de fer avui, doncs és parlar de l'horatge. És que no podem fer una altra cosa. Recorden els oients, i ara ens parem a la fira, però recorden els oients que estem en avisos i en alertes, amb dues expressions en este cas són correctes, avisos i alertes, taronges i roges. Taronges en la comarca de la Costera i la Canal de Navarrés. Roges en la costera, perdó, en la comarca de la Ribera Alta. Amb dues signifiquen exactament el mateix. Un perill alt o extraordinari, amb temperatures màximes de fins a 43-44 graus. Això és el que s'espera el dia d'avui, 43-44 graus. Tant a la Ribera Alta, com a la Costera, com a la Canal de Navarrés. I vostès recordaran, diran, i per què en un color és taronja i l'altre és roig? Bueno, coses de l'Agència Estatal de Meteorologia. Coses relatives a part científica que no anem a entrar, això sí, perquè ja m'he entrat tres vegades en això. L'important, allò més important avui, és que tenim avisos i alertes taronges per calor, tant de color taronjo com de color roig, a la Ribera Alta, a la Costera i a la Canal de Navarrés. Així que facin el favor d'evitar les hores centrals del dia. Bueno, és una miqueta estrany, no?, que jo diga això. Sí, al Reial de la Fira, amb tantíssima gent refrescant-se, precisament a la Font del Lleó, que tinc davant meu. Ho contarem tot així a Ràdio Xàtiva, a la cadena SER, i esperem que el que hagin de contar tot siguin bones notícies. Per cert, recorden, risc extrem d'incendis forestals. No se'n sent res, ni una veleta avui, deixes que fan perfum i que t'has comprat així de la fira. No, ni això has d'encendre avui. Avui tenim un dia molt complet a la fira. Avui és el dia de les paelles. Avui és la festa de les paelles a partir de les 9 de la nit. Avui sabem que és un dia, anem a dir, delicat. És un dia en el que la gent s'ho passa molt, molt, molt, molt bé, perquè és així i és de veres, i ho celebrem que així siga, però que també suposa, bueno, un esforç en tot allò relacionat amb l'àmbit de la seguretat. És per això que a partir de la una parlarem amb Txelo Angulo, amb la regidora, i amb Rafa Balón, amb el cap de la policia local, per a veure quin és el dispositiu que es munta en un dia tan especial com avui, amb aquesta festa de les paelles, que com tots els anys tindrà lloc a l'aparcament del pavelló municipal del voleibol i que acabarà a partir de les 11 de la nit amb la Maritime Show on Tour. Però abans d'això tindrem la Mascletà, que avui dispara la pirotècnia Vulcano, l'espectacle infantil i familiar de la Vella on Tour, i esta nit hi ha moltes coses. Moltes coses, molts gèneres, on vostès poden escollir. com tu pots escollir què anar a veure o què anar a escoltar. A les 10 de la nit, tribut al canto del loco, sin complejos band, que estaran esta vesprada amb Carla a la ventana a partir de les 7, sí, a l'estand de la SER. A les 11 de la nit, torna Feliu Ventura a sa casa a presentar el seu nou disc amb, bueno, amb moltíssima gent. Per ara, confirmat Sons de Dones i la Maria serà a les 11 a la plaça de Calixte III, a la Seu. A la mateixa hora, també el gran concert per al record amb Dani Diges i la Camilo Big Band amb David Pastor serà amb entrada gratuïta a l'espai, al camp municipal de futbol de la Murta. A les 11 de la nit, nit de grups locals, en este cas de Noa Histeria, al Jardí del Palaciet, també molt, molt, molt recomanable. I per a quan acaben totes aquestes coses, com encara tindrem la marxa, la música, el ritme en el cos, a partir de les 2 de la matinada podrem gaudir d'aquest camp d'albaes tradicionals a l'estil de Xàtiva, amb els cantadors i cantadores Llorenç Zamora, el Punxa, Fernando Ferrer, el Reiat de Pussol, Toni Guzmán, Pili Cuenca, Jacint Hernández i Manu Chafer el Gallo. Tant Manu com Pili passaran per ací, per l'Oi por Oi especial Fira de Xàtiva, més o menys això de la una i mitja. Així que molta programació per avui i molta programació també a l'estand de Ràdio Xàtiva de la cadena SER, on ens falten palmitos. Així que si algú vol apropar-se a portar-nos un palmito, jo estaré molt feliç i molt content i molt agraït. 12 i 26 minuts, anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar connectem amb Carla Benavent i Alexia Úbeda, que estan per ahir de volta. Por en fan a mi, Pelé i Melé. 12 i 26 minuts, una pausa i anem amb tot. Sisè dia de la fira, sona? Mediterrània de la Fúmiga de Fons amb la xaranga Tercio de Birres.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: Una i més, Ràdio Xàtiva Cadena SER es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir especial fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy especial fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva especial fira. I a més...
6: Jo crec que és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
5: El dia 15 d'agost, de 1 a 2... podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Ràdio Xàtiva Cadena SER.
7: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI, amb Dani Viges i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
8: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
9: Hoy por hoy especial Fira de Xàtiva 2026 con Jordi Company.
10: La

0: 29 minuts en este programa especial, en el 6è dia de la Fira Neste 9 d'agost, des de l'estand de Radio Xativa de la cadena SER, però també des del carrer, com fem tots els dies. I tinc dos parts, tinc la part de que em fa molta por el que va passar a partir d'ara, però perquè és que estan molt rebotades, una i l'altra. Carla Benavent i Alexia Úbeda, que estan per ahí, jo no sé per on estan. Hola, Carla.
1: Hola. Hola, hola, com esteu?
0: Oh, hòstia, i Alexia també, els dos ahí. Hola, com esteu?
1: Estem els dos a l'hora, sí. Com esteu?
0: Dale, va. Mira, anem a fer una cosa, anem a donar una indicació abans de tot. Anem a començar esta secció d'Alexia Úbeda, que avui, este poble de paraules, parla de paraules relacionades amb la Fira d'Agost de Xàtiva, però per a evitar retardos, per a evitar quantum, per a evitar irric, que són les coses tècniques de nosaltres, jo el que vaig a fer és deixar-vos a vosaltres que feu la vostra festa. Jo estic,
1: vale.
0: Jo estic així, Jo estic així, i si necessiteu qualsevol... Correcte, si necessiteu qualsevol cosa, qui direu? Jo de vez en quan vos diré, oli, estic així. Però
1: vale,
0: tireu
1: perfecte.
0: Vosaltres,
1: comencem,
0: que si no, amb el retardo serà una locura. Gràcies, xiques.
1: Vale.
0: Carla, endavant.
1: Ui, si ens escolteu amb atenció, pense que podreu escoltar i notareu que Poble de Paraules sona un poc diferent. Sí, perquè avui no estem a l'estudi, com va dir Jordi, he vist al carrer i estem en ple real de la Fira de Xàtiva. Jo crec que escoltareu la xaranga de fons. I és que, com sabeu, sempre vos convidem a l'inici dels episodis a fer un xicotet viatge sonor, a imatinar, posar ixes parauletes de les que anem a parlar en funcionament. Però és que avui, Carla i jo, ho hem volgut viure en primera persona. Així que assistem entre música, paradetes, atraccions, olors, converses i compartint amb la resta de fireres i fireres un dia de fira, el 6è dia. Clar que sí. I, a més, si hagueren començat este viatge a primera hora de matí, com s'hauria de fer per a parlar d'un dia de fira, ho haurien començat com toco. Com seria?
2: Pues agarrant forces.
1: Exacte, perquè ens espera un dia llarg. Facetar per real, mirar les paradetes, pirar-nos alguna coseta i pujar a més menuts a les atraccions.
2: Així, acabant de tot això, toca carregar de les piles.
1: Exacte, i a Xàtiva en fira, això té un nom propi. Esmorzar firer.
2: I a estes hores, que ja són vora la una, bueno, perdó, sí, entre les 12 i la una, més o menys, segur que més d'una de les persones que està facetant per ací ja ha complit amb la tradició de l'esmorzar.
1: Exacte, i anem a... no parlarem només d'un esmorzar qualsevol, perquè tinguem tres protagonistes de forma tradicional, la sardina de bota, el pimento verd i l'ou fregit.
2: I una combinació que per a molts xativins i xativines ja té gust de fira, però, Alexia, realment sabem d'on ve este costum?
1: Realment és un poc difícil posar-li una data concreta, però el que sí que sabem i podem confirmar és que s'inscriu en una tradició molt nostra i que ve de molt lluny, que és l'esmorzar valencià. I s'ha paradet a meitat del matí que permetia a la gent treballadora especialment recuperar les forces i continuar amb la jornada.
2: I si pensem en un dia de fira, forces ens fan falta.
1: I tant que sí, entre la calor, la passejaeta, tot, hem d'agarrar ben de forces. I també això ho té en compte en l'esmorzar firer. Per què? Pels seus ingredients. Perquè parlem de la cuina popular. Productes senzills, aparentment, però contundents i molt presents tradicionalment a les nostres taules. Especialment i sa sardina de bota, que gràcies a la salaó es podia conservar durant molt de temps.
2: Que, per cert, està acompanyada del pimentó i de l'ou. I ja tenim el nostre esmorzar firer.
1: Exacte. És un plat aparentment senzill que, a mi, se pan de temps, ja s'ha convertit en un ritual. I precisament el que m'agrada d'aquestes paraules de l'esmorzar firer és que no només guarden allò que anem a menjar, sinó també amb qui ho anem a compartir.
2: Sí, exacte, la família, els amics, la colla... Al remat, l'esmorzar de fira és també trobar-se, compartir i començar junts un dels dies més especials de l'any.
1: Exacte, i com que nosaltres hem arribat un poc i votar per esmorzar, què anem a fer?
2: Pues bueno, anem a comprovar si la gent que passeja pel real ha fet els deures.
1: Exacte.
2: Anem a buscar algú.
1: Anem a buscar perquè estem veient a gent que ja té la cerveseta, ja està en l'aperitivo, en el vermut. Anem a preguntar-los. Hola, bon dia. Estem en la SER en directe i volíem preguntar-vos si heu esmorzat avui. I si heu esmorzat l'esmorzar firer o què és el que heu fet?
3: Esmorzar normal. Esmorzar firer no n'hi havia en el bar que hem esmorzat.
1: No n'hi havia ja en el bar?
2: Ui, i este cap de setmana ningú dia ho esmorzar, divendres, dissabte...
3: Esmorzar no.
2: Que pues, és una tradició, i què ho esmorzar avui?
3: Bocata normal, llonganissa amb pisto...
2: Bueno, això també és tradicional de l'esmorzar firer, perquè no és només les ingredients, sinó també la tradició de quedar i parlar. Gràcies.
1: I com és tradició, anem a continuar amb la nostra volteta. Carla, perquè dins de les paraules que vos duguem avui en Poble de Paraules, tinguem una molt nostra, i és la de tirar-se. Tu saps això què significa, Carla?
2: Em faig una idea. Jo crec que sí, perquè jo sóc aixina de tota la vida de sèptima, mig de sèptima, entonces jo ja este any m'han firat un palmito.
1: Ah, tinc que dir-ho. Un palmito. I això és una altra de les paraules més importants. De fet, jo duc un palmito a la mà, perquè en un dia com avui tampoc és impossible anar caminant sense d'ell. Però, Carla, saps d'on ve la paraula palmito?
2: No, de on?
1: Perquè si pensem, la forma correcta o normativa de dir-ho és ventall.
2: Sí.
1: En realitat estem front una de les metàfores més boniques del nostre valencià. Per què? Perquè palmito, en realitat, comença al segle XVII, és a dir, tinguem documentat, que ja sabeu que és per escrit, oralment, prou abans segurament, almenys des del segle XVII. I té que veure amb Isemar Gallo, que té la forma molt similar al del ventall.
2: Mira, de fet, així tinguem una... Bueno, ja, jo no sé ni la quantitat de persones que estan aventant-se en un palmito perquè fa molta calor. Mira, ens hem trobat a dues persones que estan aventant-se en un palmito. Si vols, es puguem preguntar. Hola! Sí,
4: hola, què tal?
2: Tingueu molta calor que esteu aventant-se en un palmito?
5: Molta calor. Amb un Winnie alerta roja, pues imagina't. Sobrevivint com puguem.
2: I esta fira, t'has firat ixe palmito?
5: No, este palmito és de la mà per allà i li l'he furtat.
2: Bueno, però és una cosa tradicional, no? Firar-se un palmito així aixet.
5: Ah, clar, és tradicional a tope. Clar, clar.
2: Moltes gràcies.
1: Pues moltes gràcies. Que passeu un bon dia. Gràcies. Anem a continuar veient què s'ha firat la gent, perquè hem vist que este xic tenia el palmito ja de tradició. Jo el meu també el duc ja d'anys. És una cosa que no mos llevem de damunt.
2: Mira, el gallato.
1: El gallato és una altra de les paraules i de les coses típiques que tinguem així en la nostra fira de Xàtiva. Anem a preguntar a este home. Hola, què tal? Què tal? Volíem preguntar-li pel gallato. Se l'ha firat este any?
6: No. És herència de mon pare, que va faltar.
1: Una de les coses més boniques de la fira, al final poder continuar la tradició també des d'aquesta memòria familiar. Molt bonico.
6: És de mon pare ja fa 4 anys que va faltar i jo l'he heretat.
2: I quants anys fa que tenia aquest palmito? Sí, palmito, aquest gallato.
6: Este gallato, pues, tindria ja almenys 10 anys. Ell se'n comprava uno per fira, però els altres van tindre que des, perquè en casa ja no mos caben tants. Jo em vaig quedar dos i estes no d'ells.
2: Pues que xulo, es conserva molt bé, ojalà puga durar molt res més, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: Mira, per ahí continuem més gallatos, este xic en canvi el porta més finet, n'hi ha de més grossos, n'hi ha moltíssims.
1: He vist també el palmito modern, que són els típics, com es diu això? Els ventiladors portàtils, però això no té l'encant que té un bon palmito pintat a mà.
2: Jo he passat per davant, anant a l'estand de la ràdio, tens que passar per 4 o 5 paradetes pues de palmitos, de gallatos, de coses tradicionals de tota la vida que venen de fa molts anys, i la veritat és que es compraria tots perquè estan tots fets a mà i a mi no m'agrada res més que algo fet a mà.
1: I això ens recorda l'artesania de la nostra fira. I també anem a aprofitar per a fer un recordament de com comença la fira. Carla, en 1250, per privilegi de Jaume I. Va començar, abans era el novembre, de nou tornem al palmito, no feia tanta falta. I ara, a dies d'avui, a més de tindre com i s'ha firat el bestiar que conservem, que és com i sa primera toma de contacte que va tindre la fira de Xàtiva, ara ja puguem estar passejant com estem Carla i jo, veient totes les paraetes, les atraccions, a la gent amb els seus dibuixets de típics de la fira, que jo, per exemple, és el que m'ha firat tots els anys. Tu què t'has firat des de xicoteta, Carla?
2: Pues mira, jo que he vingut tota la vida, literalment porté els 22 anys de la meva vida vinguent tots els estius, així, la d'estiu i la de Nadal, sempre m'he firat alguna, a veure, quan era menuda, pues la típica nineta, no?, que fa gràcia, però és de veres que el tema del palmito sí que ha sigut una cosa molt tradicional en la meva família, que sempre pues el meu iaio de Cindy, pren, dale, dinerets, para que vagis i compres un palmito. I sempre em firava el palmito que més m'agradava.
1: I ara que has dit això de dinerets, hem de parlar d'un altre refrany molt propi de la nostra fira d'agost, que és a la fira no vagis si no tens diners, perquè veuràs moltes coses i no podràs comprar res.
2: Això és totalment cert.
1: I a més, molt interessant, perquè compta amb moltes variats, com nosaltres podem veure en les nostres seccions de Poble de Paraules. Fins i tot puguem trobar la variant que canvia el verb comprar per firar. Tornem al nostre lèxic, al nostre camp lèxic.
2: Exactament. De fet, Josep Gulsoy, en el seu estudi sobre parlar de la Canal de Navarrés, recull a Agna el verb firar amb el significat d'adquirir en la fèria. Jo crec que hi ha molta gent de fora que ve i no sap el que significa, no? A veure, es pot entendre, perquè al final fira, firar, s'assembla molt. Però és de veres que està bé, com sempre, saber d'on venen les paraules, d'on venen les coses. Mira, ara mateix també estem cruzant-nos en algo molt tradicional, com és l'espart, I, bueno, és que sí, fa oloreta, espart, espècies, és que n'hi ha algo que doni més gust que passejar-se per la fira?
1: Jo crec que no. De fet, per això estem veient a tantes persones que estan aprofitant este matí esperant a l'arribada de la mascletà, que és una altra de les activitats principals de la nostra fira, per a gaudir dels amics, de la família, de la música, dels xiringuitos... I això és una altra, també la feina de totes les persones que mantenen la fira, els fireros, les fireres, els falleros i falleres en esos xiringuitos. Anem a preguntar-los com va la fira.
2: Com va la fira?
4: Hola, com va la fira de categoria? Disfrutant del caloret este que tinguem aquí en Xàtiva, que és típic d'ací, from Xàtiva.
2: Clar que sí, t'has firat algo este any?
4: Com?
2: T'has firat algo este any?
4: No, claro, un garrany, un sombrero de palla, com sempre.
2: Mira que bé, molt bé, gràcies.
4: Bueno, bonites, adeu.
2: Adeu. Mira, ens he trobat també a Jordi per ací les bacs. Dale, adeu. Mare meua, entre xarangues, xiringuitos, persones conegudes... Àlex, ja estem immerses des de la festa.
1: Estem enmig d'una xaranga.
2: Sí, anem a anar passant. Jordi no s'ha enganyat quan dia que avui la liarem un poc.
1: Avui sí, l'anem a liar. Anem a preguntar no a uns altres falleros que estan ací també. A veure, que ens conten la joventut i sos fireros falleros joves, com va la fira?
7: De maravilla, en valencià.
1: S'heu firat alguna coseta ja?
7: Res de res.
1: Només heu anat de festes, esta joventut.
7: Estimes molt, estic fet pols.
1: Però bueno, ja queda un dia o dos de fira per aprofitar.
2: Sí, exactament. En este cas estàvem parlant de la Falla República Argentina que tenen ací la seva paradeta i estan passant-se superbé. Ale, adiós. Anem a continuar. Mare meu, Alexia, quanta Hola. Gent. Mira, Jordi està parlant de fons. Lo que passa és que t'escoltem tan baixet entre tot
0: no,
2: el món
0: no, no,
2: que
0: n'hi ha. No, vosaltres tireu, tireu. Jo estic així, jo estic així.
2: Bueno, Alexia, anem continuant amb la fira, ara que ja han passat la xaranga. Què més és tradicional de la fira? Què diries que n'hi ha més tradicional?
1: Més tradicional? Pense que hem fet el recorregut, la veritat. Hem passat per l'esmorzar, que és ese moment inicial, ritual i familiar. Passem també per esa volteta, per ese recorregut, el tirar-se... un palmito, les artesanies, els garrots, qualsevol coseta. També el muntarà les atraccions amb els desmenys.
2: Sí, pues mira, si vols podríem canviar de cera, a veure si hi ha algú pujant a una atracció, que jo crec que a mi les atraccions, mira, abans m'has preguntat, què t'agradava tu filar-te quan eres menuda? M'encantaven els palmitos, no? Les minetes, el no sé què, per a pintar, però m'encantava pujar a les atraccions, era una cosa...
1: Quina era la teua atracció favorita?
2: Uf, la meua era el dragó este que... És que no sé com... Mira, és este, concretament. El dragó este que entra per ací i ma mare recorda que en cada curva feia... Ah, ei, jo! I mos ho passàvem superbé. Mira, anem a parlar amb el xic que està a la paradeta. Hola!
1: Hola, què tal? Com va la fira?
8: Mucho calor.
1: Con mucho calor.
8: Sí.
1: I estan vinguent molts xiquets i xiquetes, se ho estan passant bé. Contamos un poquet. Com esteu vivint els fireros i fireres?
8: Molt bé. Mucho calor, muchos niños, nos descansamos, pero bien.
2: ¿Y cuántos años hace que vienes aquí a la fira?
8: Es el primer año.
2: ¿Ah, sí? Hombre, pues yo pensé que esta atracción estaba toda la vida. Pues nada, pues había una muy parecida.
8: El dragoncito infantil y ahora el tema, el dinosaurio. El
2: ah, es un dinosaurio, qué chulo. Y a los niños les gusta.
8: Mucho.
2: Pues nada, muchas gracias, que vaya muy bien. Vale, adeu. Bueno, Alexia, anem a anar, Jordi, si tú crees... Sí, si tú
0: hombre,
2: crees que se me haya
0: el firero, ¿eh?
2: Sí, hombre de pocas palabras, al final es un firero. ¿Verdad?
0: No,
2: mira,
0: no,
2: estoy
0: porque esteu fent una cosa superchula que es fer un retrat, una fotografía en directe de com està el real de la fira, perquè sí, perquè nosaltres estem així a la Font del Lleó, però vosaltres que esteu passejant amunt i avall, si escolta l'ambient, jo estic encantat i estic segur que els oients estan encantats. De totes sí. maneres, això, ara sí, si podeu ja anar tornant de categoria.
2: Claro, sí, ara anem tornant. Vaig a demanar-li a Alexia que traga el seu mòbil i faça vídeos, perquè jo, com estic així en telèfona, no puc fer-lo. Així que, Alexia,
0: no
2: traga el seu mòbil i fes vídeos de,
0: no
2: de
0: la vida.
2: Recorregut així als oients, que també puguem veure a xarxes,
0: claro.
2: que ens encanta fer-ho, tot el recorregut que hem fet entre atraccions, fireros, fallers, mare meva, així que així. Jo dic que avui, la veritat és que la fira està a tope, es nota l'ambient, es nota... Mira, un altre xic en el galletó, hola. Hola, xics, hola, però no sonareu.
9: No, se n'aneu. Sent mal. No
0: tenen vergonya. Que tenen vergonya.
9: Sí,
0: tenen vergonya.
9: No passa res. Adolescents. No bueno, passa res.
0: Jo crec que hem fet una bona fotografia, com dic, i sobretot hem fet un bon recull de paraules i d'expressions, que al final és el també el que correspon en esta secció.
9: Sí,
0: hem parlat
9: sí.
0: de l'esmorzar firer, amb la seua sardina, el pimentó verd, l'ou fregit. Hem parlat d'eixes voltetes pel Reial, com la que heu fet vosaltres, de firar-se del garrot, del palmito, de la fira no vaig si no tens diners. Bueno, jo crec que és moment ja de tancar esta secció especial amb Alexia Úbeda i amb Carla Benavent. Xiques, vos deixa vosaltres sí. que tanqueu.
9: Sí, anem a tancar ja, Alexia, per últim. I anem a preguntar a la gent, però jo crec que també t'ho vaig a preguntar a tu. Si tingués que definir la fira iniciativa només en tres paraules, quines serien? Pensa que seria tradició, família i diversió. M'encanta, m'encanta.
0: Vale, Carla, i ara tu, Carla, va.
9: Pues jo diria, ella ha dit tradició, família i diversió. Jo diria ambient, cultura i calor.
0: I calor. Ho sabia. Doncs, Alexia Úbeda, moltíssimes gràcies. No, m'escolta,
9: sí,
0: jo
9: sí, no t'escolta, no passa res, que ens despedim. Despedis, Alexia. Que...
1: Ah, vale, bueno, pues moltes gràcies a totes i tots, espero que vos hagi agradat este capítol especial i ens vegem
0: I
1: per
0: tant.
1: La vida, perquè Carla i jo anem a firar-nos, que jo encara no m'ha firat. Jordi, tu t'has firat?
0: Jo m'ha firat poc encara, però poc, eh? Sí.
9: Sí, un orxot i uns xurros, anem a fer algú per tu, va.
0: Això és tal qual.
9: Vale, va, posa-te.
0: Carla.
9: D'esta volteta, gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
0: Gràcies, Carla. Gràcies, Alexia, des del Reial de la Fira, en una meravellosa connexió en eixe poble de paraules, amb expressions, amb dites i amb molts testimonis que ens han contat com estan vivint este sisè dia de fira, este dia de neu. Ara mateix són les 12:45. Podran tornar a escoltar a Alexia Úbeda i també a Carla Benavent ja en la pròxima secció, que tindran, doncs, com tots els dimecres, el pròxim dimecres, això sí, a aquestes hores, i també en l'estudi, en aquest poble de paraules. A Carla l'escoltarem just abans de tancar el programa, en aquesta connexió diària des de la Mascletà, que avui, recorden, els oients, dispara la pilotècnia Vulcano al Jardí de la Pau. Ara mateix són les 12:46 a la tècnica, a les 12:46, coma, a la tècnica Fèlix Lluc, a les connexions Carla Benavent, una pausa per a la publicitat, i en qüestió de 3 minutets tornem per a fer el repàs a l'actualitat del dia.
10: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Sátiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
11: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Sátiva y comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Sátiva y escucha Radio Sátiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
12: I fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar l'origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
13: ¿Buscas vehículo de ocasión? En Nissan Marcos Automoción lo tenemos. Vehículos totalmente

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Cae el número de incautaciones de droga en España. Son los datos de la estadística anual que acaba de dar a conocer el Ministerio del Interior, datos de 2025. También se reduce el número de detenidos por narcotráfico. De hecho, la cifra más baja desde el 21. Andalucía sigue siendo el territorio de España con mayor número de operaciones, pero allí se han reducido las incautaciones. Javier Bañuelos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, la lucha contra el narcotráfico experimentó en 2025 el peor resultado desde 2021. Menos detenidos y menos alijos incautados. Lo acredita el nuevo informe del CIDCO, el Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Las estadísticas avalan que los narcos siguen ganando terreno. El volumen de droga que entra en España crece sin parar, según reconocen fuentes policiales, sobre todo la cocaína, pero el nivel de incautación de esta droga, sin embargo, cayó un 37%. De las 123 toneladas incautadas en 2024 se pasó a 77. Esa caída es especialmente significativa en Andalucía, zona caliente de narcotráfico, donde los alijos de coca intervenidos se redujeron a la mitad. La merma de recursos policiales para plantar cara a los narcos se ve reflejada también en el número de detenidos. Cae también, de los 24.000 de 2024 se pasa a 21.900, el dato más bajo desde 2021. Malos datos para los expertos en la lucha contra el narcotráfico, porque la cocaína, nos dicen, alcanzó precios mínimos históricos, ha provocado un tsunami blanco en España contra el que, nos dicen, no pueden luchar por falta de efectivos.
0: El PP anuncia la reprobación de 5 ministros en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, ha explicado que lo hacen en respuesta a las incomparecencias de esta semana y de la pasada en varias comisiones a donde habían sido llamados para dar explicaciones por la situación en Ceuta. Insiste García, además, en la negativa de su grupo a que 500 niñas migrantes que actualmente están en Ceuta sean acogidas en la península. Es una información que hoy les ha adelantado la SER, Julia Molina.
2: Sí, la portavoz en el Senado ha insistido en que los menores deben ser expulsados a Marruecos porque lo consideran un país seguro que puede hacerse cargo, así que no facilitan la colaboración con el gobierno. De hecho, anuncian nueva ofensiva, por un lado, política, con la reprobación de 5 ministros.
3: Del ministro de Interior, Grande Marlaska, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la ministra de Sanidad, Mónica García, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
2: Cada uno por la gestión que ha hecho de la crisis desde su ministerio. El PP también se reserva una ofensiva judicial. Aseguran que están estudiando elevar a los tribunales las incomparecencias de los ministros en el Senado.
0: Además, el delegado del gobierno en Ceuta defiende la instalación de lugares de acogida provisionales para las personas migrantes que han llegado a la ciudad. Dice que así se les podrá notificar, por ejemplo, cualquier resolución administrativa hacia ellos. Acaba de estar en los micrófonos de la SER en Ceuta. Miguel Ángel Pérez Triano asegura que ahora mismo hay que ajustarse a los criterios que marca la ley de extranjería y dice que si alguien tiene otra solución, pues que la aporte.
4: El tema no es que si estamos de acuerdo o no con que se vayan. Si aquí está todo el mundo de acuerdo. El tema es que ser honesto y explicar cómo se hace eso. Con los instrumentos jurídicos que tenemos actualmente, ojo, que si en el futuro alguien da con el trámite administrativo o la posibilidad de un encaje normativo para hacerlo de otra forma, oye, pues bienvenido sea, pero a día de hoy estos son los instrumentos jurídicos que tenemos.
0: Del exterior destacamos que 4 bomberos en Portugal han resultado heridos por unos fuegos que ya suman 40 focos activos en todo el país. Hay 2.000 efectivos desplegados sobre el terreno. Lo peor está en las zonas de Aveiro y de Braganza. Sara Aranda.
5: Más de 2.000 efectivos desplegados y cerca de una veintena de aeronaves que trabajan sin descanso en la extinción de estos fuegos. En total son 4 los grandes incendios que azotan la región norte de Portugal. La bajada de las temperaturas ha permitido controlar algunos focos, pero el primer ministro, Luis Montenegro, advierte de que el país tiene por delante semanas de alta complejidad. Este miércoles casi 60 distritos se mantienen en alerta por riesgo máximo de incendios. En Arouca, en el distrito de Aveiro, un camión de bomberos se ha estrellado en una zona de difícil acceso y deja 4 heridos, 3 de ellos en estado grave. Desde principios de año, Portugal ha registrado 270 bomberos heridos.
0: Y hasta las 10:30 de esta noche estará abierta en el tanatorio de San Isidro de Madrid, la capilla ardiente del mago Juan Tamariz, que ayer fallecía a los 83 años. En octubre se va a celebrar un homenaje en un teatro de la capital que todavía está por determinar. Ana Tamariz es su hija.
6: Con toda su alegría y con toda su pasión por la magia que la ha demostrado desde el día uno, por lo menos desde el día uno que yo lo conocí, ya era así de microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas y cómo nos lo ha contagiado a todos, a Jorge Blas y a todos los magos de la escuela y en todo el mundo, no solamente en España, ¿eh?
0: Nos queda el deporte. Óscar Ejido, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Aldo, buenas tardes. Hoy tenemos Liga, con uno de los partidos aplazados de la jornada 1 por el Mundial, a las 9. El Atlético de Madrid recibe a todavía sin Julián Álvarez al Málaga, que vuelve a primera 9 años después. Además, en el Atlético de Madrid es noticia que Mateo Ruggeri se ha ido a Aston Villa, traspasado por 20 millones de euros. También juega el Barça, no en la Liga, sino en el Gamper, el trofeo de pretemporada que sirve como presentación del equipo para la afición. Recibe a las 8 al Ahly egipcio, ya con Rodri disponible para debutar. Y en tenis, destacar que en el Abierto de Cincinnati, Rafa Jodar juega en octavos contra el italiano Fabio Colboli, y que el tenista australiano Nick Kyrgios ha sido suspendido provisionalmente por dar positivo por un metabolito de la cocaína. El positivo es en el torneo de Mallorca hace un mes y está sancionado desde el pasado 4 de agosto.
0: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, amb Jordi Company.
8: Una i sis minuts, continuem al Real de la Fira en esta programació especial que porta fent la Cadena SER des del passat 14 d'agost i que finalitzarà demà. 39 graus ara mateixa en el centre de la ciutat de Xàtiva. És una informació que facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en l'Albereda Jaume I, una albereda repleta de gent, tot i la calor, però sobretot jo crec que el punt més visitat avui de tota la fira, de tota l'albereda, és el que tenim així darrere, que és la Font del Lleó. Txelo Angulo, regidora, com estàs?
9: Molt bé, compartint este ratet amb vosaltres, tot i la calor, per contar-vos com ha anat aquests dies de fira.
8: Ara de seguida ho comentem i ho concretem. Rafa Valor, o sigui, local de Xàtiva, com estàs?
10: Molt bon dia, pues m'ho he passat molta calor, però bueno, soportant-ho bé.
8: Abans de res, i ja que estem en la calor, i ja que, recorde, aprofite els oients, estem en l'alerta taronja a la costera i a la Canal Roja a la Ribera Alta, va prendre's alguna mesura avui per a la calor, per a aquestes temperatures que poden arribar o fins i tot superar els 43 graus, Txelo?
9: A veure, les mesures són les habituals. En les hores més intempestives la gent hauria de procurar estar en espais frescos, hem d'anar en roba clareta, solta, hidratar-nos bé, en fi, les mesures que habitualment se prenen, especials de suspendre algun acte o alguna activitat de la fira, de moment no se n'ha pres cap.
8: Perfecte. En tot cas, si hi haguera alguna qüestió, s'avisaria i es contaria, com fem sempre. Bueno, va, comencem. Avui és el dia de neu. Avui és el dia de les paelles. Jo volia portar-vos avui, igual que ja vaig fer l'any passat, perquè avui és un dia, jo ho deia a l'inici del programa, és un dia molt xulo, com tots els dies de la fira, però és un dia també delicat en quant a la seguretat, per dir-ho d'alguna manera. És molta gent, són moltes ganes de festa, és l'última nit de festa a festa, s'ajunten molta gent jove. Com es prepara un dispositiu d'aquestes característiques? Com s'afronta la nit del Dèneu?
9: Ara ho contarà policialment Rafa com ha preparat tot el dispositiu, però jo m'agradaria també traure la mà per la gent jove. La festa de la paella és no únicament per la gent jove, n'hi ha també moltes famílies i el perfil de la gent que va a les paelles és molt divers. Evidentment la gent té moltes ganes de festa, però estem observant que conforme està previst i planificat aquests darrers anys, no està resultant una nit en excessius conflictes, i n'hi ha, sí que és veritat que pues, la gent a vegades pues, veu un poc més del compte i tal, però el dispositiu que n'hi ha desplegat és molt important i no resulta ser una nit tan complicada com se podria imaginar, també per el gran desplegament de seguretat que n'hi ha per part de la nostra policia coordinada en altres coses que ara vos contarà Rafa.
8: Com és eixe dispositiu, Rafa?
10: Aquest dispositiu està compost per aproximadament una dotzena de gent que en un moment donat, si es complicarà la situació, podien acudir més a gent per a reforçar. Com bé ha dit antes Txelo, tinc que dir que la festa de les paelles ja no és
8: com... ja no és el que era.
10: No era el que era, vull dir, fa uns anys sí que teníem una sèrie de problemes de seguretat, teníem moltes baralles en la festa de les Palles, però ja portem uns anys que la gent jove de Xàtiva crec que és més responsable, tinc que apel·lar a això, perquè és de veres que portem uns anys que no se produeixen incidents de seguretat ciutadana. Sí que tenim algun coma etílic, alguna persona jove que sigui d'alguna manera pues, sí que consumeix alcohol més del que tocaria, però el que a mi més m'importa és el tema de la seguretat pública i en aquest sentit, entre Policia Nacional i nosaltres. Policia local ja t'he dit que n'hi haurà més d'una dotzena d'agents, més el reforç.
8: Només allí.
10: Allí. Perquè també tinguem agents en el Camp Murta per al tema del concert de Daniel Díez d'esta nit.
8: I en el teatre i en els diferents espais escènics i la gent que està de gust.
10: L'esforç que està fent la policia local és molt gran, perquè n'hi ha agents que estan doblant tots, perquè per poder arribar a tots els esdeveniments. La qual cosa crec que jo, per a mi, sent un profund orgull per els meus agents, perquè estan complint i en molt de nivell.
8: Quanta gent sou?
10: Se té una idea de que siguin 61 de plantilla. I en aquests moments, les vacances pràcticament no tinc quasi ningú de vacances. Pràcticament a ningú. I estan tots treballant, ahí, doblant tots, i per poder fer front, perquè és que si no seria impossible. Vull dir, tinguem moltes coses. Tinguem que vigilar el recinte ferial per garantir la seguretat així als nostres ciutadans i als que ens visiten. I tinguem que estar en tots els espais i al mateix temps tinguem una ciutat que també requereix per a altres coses.
8: El dia a dia,
9: que
8: això no para.
10: Correcte.
8: Que això no para. Com està anant la fira d'enguany, Txelo, en l'àmbit de la seguretat?
9: Jo crec que després de l'incident del dia 15 del rebentó tèrmic, o sigui, ja el dia 15 de per si és un dia molt potent per a la policia, perquè tenim pel matí la carrera de motos, que sabeu que s'acumula moltíssima gent de fora, per la història de la carrera i també per les seues característiques que requereixen, doncs, tenen un gran dispositiu policial. N'hi havia previst també per la vesprada nit el tema de la fúmiga, que sabíeu que teníem venudes entrades per al 100% de tot l'aforament.
8: 7.000 persones, sí.
9: Aleshores, estàvem pendents d'això quan a migdia pues, es va produir el rebento tèrmic, en què realment es va preocupar moltíssim per tot l'impacte que haurà pogut tindre. Immediatament, tant l'alcalde com jo, en companyia de Rafa, vam activar tot el dispositiu, vam revisar tot en les brigades, i per sort van haver incidents. De fet, tu també estaves, Jordi, acompanyant-nos en diferents llocs, perquè volies estar també molt, molt informat, i no va passar res suficientment greu com per a distorsionar el tema de la fira. Sí, vam haver d'anul·lar aquesta nit tot el que n'hi havia previst, les activitats, especialment el concert de la Fúmiga, que va ser un poc difícil de decidir, anul·lar un concert amb tantíssima gent que segurament ja s'hauria desplaçat cada Xàtiva a aquestes hores. Però bé, vam prendre la decisió per seguretat, la va prendre l'alcalde en l'assessorament tècnic corresponent, i per nosaltres jo crec que la fira, dins de lo que és una fira habitual en totes les coses que van passant, no n'hi ha res excessivament destacable en negatiu que se puga reportar per a dir, bueno, enguany és que ha sigut una fira més difícil. Ja vos dic que el dispositiu que s'ha plantejat per part de Jefatura i es va presentar en la Junta Local de Seguretat, en la Coordinació, en la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, crec que és un dispositiu tan ben dissenyat, tan dissenyat en cada dia. No és tots els dies anem a posar quatre patrulles, sinó avui que n'hi ha. Hauríeu de veure, no ho he portat, però com està descrit per a cada torn de cada dia, que té que fer cada un, en els noms i tot. Estos dos que venen de suport, que són este número de placa i este número de placa, van així.
8: Claro.
9: I està molt ben fet, i això també pues, ens dona una garantia a l'equip de govern i al propi alcalde i a mi mateix, que soc la responsable directa, de saber, jo porto la Xulla darrere, que la porto també en el mòbil, i sé on estan tots, tot el temps.
8: I a més, amb visites institucionals importants, des d'ahir Òscar Puente, passant per la ministra Diana Morant, per polítics com Vicent Montpó, president de la Diputació. Vull dir que a tota aquesta gent també se li ha de donar seguretat.
9: Clar, és que entre les funcions policials ells tenen també l'atenció a les personalitats. Aleshores, pues clar, has de... hi ha coses que tens més o menys previst i altres que van sorgint pel camí i has d'anar redissenyant. Ja vos dic jo, vosaltres no sabríeu, és... jo que estic ara mateix a dins i es faig costat en tot, no sabeu l'horari que fan els policies. A banda de lo que és un agent, podríem dir, de base...
8: Quan es parla de doblar torn, que deia Rafa,
9: són,
8: això quantes hores són?
9: Pot començar a les 6 del matí i acabar a les 11 de la nit, per exemple. Cada torn són 8 hores. 8 i mitja, realment, en el desdoble. Però és que després veus la jefatura, que en teoria són els jefes, que haurien d'anar més de... Perdona, que de l'espècie
8: sí, també sempre va per
9: així. Bueno, jo no sé quan haurà de descansar, perquè l'hem vist pel matí, en les activitats del matí, a migdia no sé què, acompanyar la reina també a la mascleta, després per la vespre en no sé quin acte, i apareixes a les 2 del matí a veure com va el Murta, i estan allí, també jefatura.
8: Però, a més, i això és una cosa que Rafa i jo estàvem parlant off the record abans d'entrar en antena, això és el que se coneix com a tasca proactiva, que és el que esteu fent, Rafa, i que està funcionant tan bé, no?
10: Pues sí, perquè el ser proactiu és el que es dona és la possibilitat de poder tallar de raïl pues, qualsevol tipus d'incident que pugui sorgir i fer que d'alguna manera pues, no s'incrementi aquesta conflictivitat. El tallem i no deixem que aquest conflicte vagi a més. I això és la proactivitat. Els agents estan pendents de tot i això fa que aquesta seguretat que nosaltres estem dient de la ciutat pública es percibisca per els nostres ciutadans, que diguen, ui, quanta policia. I això de transmetre molta seguretat a les persones. Jo crec que sí, jo crec que això és fonamental que hem de transmetre a la ciutadania. Que se senten segurs. Quan vinguen a Xàtiva, diuen, ui, n'hi ha molta policia, entonces jo estic tranquil. Aquesta tranquil·litat és la que vull transmetre.
8: Què és el més difícil de la fira? Rafa.
10: Pues mira, vaig dir una cosa, el més difícil, no el més difícil, sinó el més complicat, diria jo, és preparatius.
8: El abans, no?
10: I el que és quan s'acaba la fira i n'hi ha que desmuntar-ho tot. És quan ens venen tots els follos de trànsit, en els preparatius pues, vam anar molt, molt... No vaig utilitzar la paraula...
8: Molt de cap.
10: Molt de cap, perquè... conforme van arribant, tens que anar previnguent coses, anar tallant així, tallant allà, senyalitzant, fent els desvios, i això és el que més mal de cas que ens dona al principi. No pot estar allà la fira a muntar, és el que dic jo, ja va tot més rodat. I ja tens que estar pendent únicament de les tasques que tens encomanades i les que tu tens que encomanar als teus agents.
9: Però fixeu-vos, Rafa, que tu fas fins i tot una carta signada per tu en cada portal, però no se pot eixir en fira.
10: Sí, això tot forma part dels preparatius.
9: I els veïns van a per una targeta individualitzada, registre a tot el món. Vull dir, tot això és una cosa que no es veu i tu dones per suposat. Sí. I ho ha fet algú.
10: Nosaltres, a partir del dia 10 d'agost, ja van començar en tots els preparatius. 10 d'agost, I estem a Adena. Doncs pues del 10 d'agost ja anem a full
8: 24-7.
10: En el tema de la fira.
8: Sí.
10: I ara mateixa, ja t'he dit, heu comentat el tema de doblar tots. Jo, en el meu cas concret, al igual que altres agents, jo a nit estava en el Camp Murta. Sí. Vam acabar, crec que el concert seria en les 2:15. Sí. Mentre se buida aquello, veus que està tot, ja no n'hi ha ningun problema, i hasta que te canvies, pues jo, ja dic, jo acabava a les 3 de la matinada i a les 9 ja estava així altra volta.
8: Claro.
10: Vull dir, però no jo sol, vull dir, jo no
8: sí,
10: soc més important que ningú altre companyer, perquè l'esforç que estan fent la plantilla és brutal, ja vos ho dic.
8: I a més, amb coses inesperades que passen, també del dia a dia, com deien, no? Ara tu estàs dient, des del dia 10 estàvem a tope en la preproducció, que podria dir-se de tot, no? Però bueno, tots ens passa alguna cosa. L'any passat va haver un incendi així darrere, enguany un altre incendi justament uns dies abans de començar la fira.
10: Perquè sí, que vam estar ahí.
8: La vida passa.
10: El nostre alcalde, en companyia meva, ja vam estar allí. O sigui que estem en tot.
9: Continua, per desgràcia, pues, alguna persona major continua caient-se en casa.
8: Claro.
9: Les coses ordinàries que passen i que la gent al final, nosaltres també volem que la policia sigui una persona tan propera que si algú necessita algo, ens cride. I efectivament, ja vos dic jo les coses de la fira són un paquet molt gran, però n'hi ha una patrulla d'incidències únicament per a les coses que van anant passant ordinàries.
10: Sí, que m'agradaria, Jordi, perdona que te talli. M'agradaria ficar en valor també també la gran llavor que ha fet Policia Nacional i Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil ha velat per la seguretat de la zona de Biscat, han estat ahí pendents per temes robatoris.
8: Això no.
10: Me consta perquè jo he estat en contacte directe en els mandos de la Guàrdia Civil, en el capità, en el tinent, en el comandant de puesto. He estat pendent de que se garantira aquesta seguretat perquè policia local, pues, tenien que cobrir més la zona de les fires. I al mateix temps, ja t'he dit, la Policia Nacional ha sigut fonamental també perquè la fira d'Eixativa ha sigut una fira segura. I no vull deixar-me tampoc els meus comandaments, els dos inspectors que tinc, que m'han ajudat moltíssim en el disseny de la fira i en la supervisió de la fira. Sense ells, pues, és la jefatura no sóc jo només. Jo tinc darrere també a dos inspectors que la llavor que han fet ha sigut extraordinària. I és de justícia reconèixer.
8: I és de justícia dir-ho i dir també que nosaltres estem molt tranquils gràcies a vosaltres. I jo el primer, Jo el primer, sí, amb tota la gent que passa, que ve, que parla, que conta, que... És de veres això que has dit, de que jo que sí tinc un punt de vista privilegiat, de que ho veig quasi tot el que passa, no passa una hora que no hi hagi el cotxe de la policia, siga local, siga nacional, ahí parat. Una moto, paren, tenen una mirada, pugen, baixen, tant. La presència policial de la que parlàveu està, i a nosaltres ens fa sentir-nos més segurs. Així que, Rafa Valor, moltes gràcies.
10: Gràcies a tu.
8: I acabar de passar bona fira, que tot vagi bé. I després un descanset, també, No sé cosa que... Gràcies, Rafa. Txelo, un últim comentari per a que la gent gaudisca del dia d'avui i del que resta de fira.
9: Bé, jo crec que vindre a la fira de Xàtiva és, per a tots els que ens visiten, una alegria. Som una fira en unes tradicions i en una quantitat d'activitats per a gaudir, culturals, socials, una participació també de tota la gent de Xàtiva, que mostrem tot el que sabem fer, que és molt bonic poder gaudir-ho. Però és més bonic si, a més, vas tranquil i saps que tens 60 homes i dones formats, preparats i amb ganes d'ajudar-te per a que puguis gaudir-la en tota la normalitat. Moltes vegades tu no es veus, però saps que estan ahí. Així que disfrutem del que resta de fira i això, i que quan es tanque en el castell aquest final, puguem dir quina fira més xula i que tranquil·la ha sigut.
8: Hi ha gent que es quedaran dos o tres dies després de tal, però bueno, que puguem dir el dia 1 de setembre quina fira més xula hem tingut i que segura ha sigut. Gràcies, Txelo.
9: Gràcies a tu.
8: Que vagi molt bé. 1:22, escolten Ràdio Xàtiva, escolten la cadena SER, fem una xicoteta pausa per a la publicitat i en tornar parlem amb Feliu Ventura, que ja el tinc quasi, ja està a punt per a fer l'entrevista i per a fer el concert d'esta nit a la plaça de la Seu. 1:22, 1:23 ja. Pausa i seguim.
11: ¿Buscas estrenar coche con la mejor tecnología? En Hyundai Corio Car tenemos ofertas irresistibles en toda la gama de vehículos nuevos y en nuestra espectacular gama electrificada. Híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Da el salto a la movilidad del futuro al mejor precio. Te esperamos en nuestros concesionarios de pista de silla, Alcira y Xàtiva, en Hyundai Corio Car.
12: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Xàtiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
13: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, P5.
14: Ven y refresca tu agosto con los Kia Summer Days de Ulsan Motor. Del 10 al 28 de agosto descubre los éxitos de la temporada con los mejores descuentos. Nuevo Kia Sportage y nuevo Niro con hasta 10.000 euros y el esperado Kia Seltos con hasta 11.000 euros. Estrena coche este verano con los Kia Summer Days. Te esperamos en Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Xàtiva y Ontinyent.
15: Kia, movement that inspires. ¿Cómo son las fiestas de tu localidad? ¿Qué las hace distintas respecto a las de otros lugares? En agosto, el mes con más fiestas, queremos que nos cuentes en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana si tus fiestas son tradicionales, emotivas o simplemente divertidas. Deja un audio de WhatsApp en el número 650-68-34-76. Cuéntanos cómo son las fiestas de tu pueblo y ayúdanos a hacer la lista de festejos imprescindibles. Recuerda, 650-68-34-76. En agosto, todas las fiestas de la Comunidad Valenciana en la cadena SER.
16: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026, con Jordi Company.

0: 1 i 26 minuts, escolten eixa cançó que porta sonant des de ben matí, des de les 7 i 20 que la posa Fèlix, i ara ja és la 1 i 26 i continua sonant així a l'antena de la SER, eixa tot el que hem guanyat perdent, eixa cançó de Feliu Ventura que avui, sens dubte, és protagonista per diversos motius, sobretot un d'ells, perquè torna a casa. Després està la part musical, que, bueno, ara la comentarem tota, però sobretot és perquè avui Xàtiva torna a obrir les portes d'un dels espais més bonics de la fira per actuar, que és la plaça de la Seu, a Feliu. I abans, estàs amb nosaltres. Hola, Feliu, com estàs? Gràcies per vindre, gràcies per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres.
0: Com estàs en un dia com avui?
1: Bé, avui no, fa varios dies que estic nerviós. Bé, però un nerviosisme molt a gust.
0: Com és tornar a casa, en aquest sentit?
1: Bé, bueno, és més fàcil quan estàs lluny molt de temps i tornes, però ara estar per casa i tornar a cantar, bueno, les coses quotidianes que vius al voltant i un concert és una cosa molt extraordinària, no? No és anar a comprar el pa, no és anar al mercat, no? I per tant, se veu Xàtiva diferent realment.
0: Dalt d'un escenari, a més, com dèiem, en un escenari que és un dels espais més bonics de la fira i la plaça de la Seu, veritat?
1: Sí, a més està la porta dels Àngels Músics, que és una porta que gràcies a aquesta conservació va fer que molts instruments tradicionals es puguin tornar a construir. És una part de la història que va cobrar vida, no? I és molt important per a mi. L'antic hospital també forma part d'alguna de les meves cançons. I després crec que hi ha una cosa molt bonica de qualsevol cantant. Evidentment, en Xàtiva, tant si és Botifarra com Raimon, com jo mateix, com molts altres, anar a escoltar-nos aquí és veure el lloc on s'han fet les cançons que parlen d'estos carrers, i per a nosaltres és molt especial, i també per a la gent perquè ve a escoltar les cançons en el lloc on es han produït.
0: Bueno, i que la gent que va a veure't és la que et pilles comprant el pa, és la que et pilles passejant per la fira, és la teua gent. Això posa més nerviós o menys?
1: Molt més nerviós.
0: Molt més?
1: Sí, molt més nerviós. És un públic, és el més exigent, o almenys tu així no ho perceps, del món, no? I a més, per a mi, és el millor públic del món, perquè ja tives la millor ciutat del món, etcètera, etcètera. I per tant, té aquesta importància.
0: Quant de temps porta a preparar un concert com el d'esta nit, Feliu?
1: Bé, porta tota la carrera, perquè així van aparèixer cançons que són del disc nou, però hi ha cançons antigues. I després ja, com els estatges amb el disc nou, l'estatge és l'assaig general, que es diu, i els xicotets assajats, i tots els concerts que s'han produït fins al dia d'avui són al final proves i encerts i errors fins a arribar així a fer la festa gran.
0: Més o menys, quan durarà l'espectacle?
1: No ho sabem.
0: Ho empalmarem directament amb les albaes?
1: Probablement. Jo sempre partís de... Bueno, partim d'un grapat de cançons, però és que m'agrada explicar-les i parlar d'elles, i a vegades s'allarguem, a vegades no. I després hi ha una part de tornar així a l'escenari que depèn del públic. Nosaltres som molt curosos, fem un concert curt i baixem, i si la gent vol més, ja més, i si no, s'ha acabat. Tria el públic.
0: Que xulo. Xulo també que avui no estàs a soles, que avui estàs molt ben acompanyat, Feliu, però molt ben acompanyat. Sí. Qui està avui?
1: Bé, tenim la banda habitual del disc, que és Lucía i Pablo Zamudio, estarà Francesc Albero, estarà Josep Bas, està l'Oriol Rafí a la tècnica, però després també vindrà la Maria a col·laborar en la cançó que vam fer junts i que ens havies cantat a Xàtiva. Per mi és un plaer. I després també la col·laboració de Sol de Dones, que per a mi és un col·lectiu de dones músiques de Xàtiva que recuperen el patrimoni de les partitures de les dones al llarg de la història. I tinc la sort de poder comptar amb elles en aquest quartet de corda. Jo crec que serà un concert molt bonic per per l'espai, per les cançons, per la predisposició que tindrem tots, per el públic també segur. Jo crec que serà especial.
0: A més, amb sorpreses, que no vaig a desvelar jo, però que ja van desvelar ahir una gent que està molt propera d'ací, que és la gent del col·lectiu per l'educació pública. També van estar ací i ens van dir que estaven molt agraïts a tu, molt, molt, molt agraïts per haver pensat en ells com a, bueno, com a un punt més a formar part d'este concert.
1: Bueno, jo sempre penso que les cançons acompanyen a la gent que canvia el món. El món no el canvien les cançons, no? I les meves cançons estan fetes i els meus concerts per a difondre la idea de que nosaltres amb les nostres pròpies mans podem canviar les coses. I jo m'emmiralla en l'exemple dels mestres i professors del nostre país que fan valdre els seus drets i al final els drets dels nostres xiquets en les escoles, no? Lluitar és una manera molt bonica d'educar, no? I he volgut comptar amb ells o fer una part de servir d'altaveu en l'auditori per a que puguen explicar què han fet i què volen fer a partir d'ara.
0: Tot el que hem guanyat perdent. Vas vindre a la ràdio, vam presentar el disc, vam comentar moltes coses, ho vam disfrutar, ho vam gaudir molt. Portar-lo en directe és un altre pas més, és una altra manera de viure la música, ho estem dient, a més fer-ho en casa, amb el públic. Quan tu és músic, somia en este tipus de concerts?
1: Sí, bé, quan vam fer la gira amb Lluís Llach, de fet, vaig ser jo el que vaig forçar que el disc es gravara en Xàtiva en el teatre, que jo volia un directe en Xàtiva, sempre insistint, no? Per a mi és un concert dels somiats, és dels importants. O sigui, he pogut anar a molts llocs del món a cantar, a Xile, a l'Uruguai, a Irlanda, a Alemanya, però aquestes són les que se recorden sempre.
0: Feliu, per anar acabant, també trobo que és molt important, ho has dit, però crec que hem de fer un break i comentar la importància de la gent de Xàtiva que forma part d'aquest equip que t'acompanya, i ja no només de la gent de Xàtiva, sinó també de l'equip tècnic que amb tota la calor que fa avui, en un ratet ja va estar allí pendent de muntar, de provar. El concert és a les 11, però tot comença moltes hores abans.
1: Moltes hores abans i amb molts graus de temperatura.
0: I jo penso que és molt important fer-los sempre l'homenatge, no? Però a lo millor especialment avui, en alerta taronja, que estem per altes temperatures a tota aquesta gent que no es veu i que fa que l'actuació, que el disc i que la carrera d'un músic com tu funcioni.
1: Bueno, tenim el privilegi de la fira, és un privilegi en agost. I ha canviat el clima. Qui no vulgui veure no està sec, no? De fet, ja no es parla tant de la calor que fa en Xàtiva, perquè fa calor a tot arreu, no? Abans era Xàtiva la calor. I ara veiem que és a tot arreu i que els nostres llauradors ja feia segles que ens ho deien, no? I bueno, sí, hem d'estar agraïts a tota la gent que avui està treballant per poder fer este concert. Hi ha altres concerts molt més fàcils, amb aire condicionat, etc. Que a la nit, a les 11 correrà l'aire, però a la prova de sopar a calor. Però ahir estarem per a que tot soni perfecte i estiga genial.
0: Feliu, últim minut per a que tu mateixa, en un dia com avui tan especial, en una jornada tan màgica, sigues tu qui els nostres oients diaris, que en són 14.000, que no vagin els 14.000, que no cabran tots a la plaça de la Seu, també t'he dit que dic. Convides a tota la gent a passar una nit de música a casa, de música nostra, que a més després també es pot empalmar en les albaes, que ara saludarem a Manu i a Pili, que ja els tenim per així també. Sí. Avui és una nit per a celebrar i per a reivindicar també, no?
1: Bueno, per a mi és este fil conductor de mi fins a les albaes. Jo crec que també es forma esta part del cant en el que apareix la crítica, en el que apareix explicar les coses del voltant. Jo soc molt identificat i sempre he sigut molt seguidor també de les albaes, i per tant per a mi és un honor fer este fil conductor. i convida tot el món a vindre i a participar d'això. La gent que ja segueix les meves cançons, pues que sàpiguen que és un concert especial perquè és així, i a la gent que no m'hagi vist mai en directe que puga accedir a una de les coses més boniques que hi ha, que és veure un cantant en el lloc on va néixer. Jo vaig néixer aquí, així al costat de la Font de Lleó, dos dies abans de la fira, i així estem.
0: Uf, pobra ta mare. Quina manera de patir calor. 1:36. Feliu Ventura en directe, així a l'estand de Radio Xàtiva, a l'estand de la cadena SER, celebrant aquest concert que avui tindrà lloc a les 11 de la nit a un dels espais més xulos de la fira per a gaudir de la música, en aquesta plaça de Calixte III en la Seu, molt proper de sa casa on va néixer i rodejat de bona gent. Feliu Ventura, Alès, has dit el canvi climàtic, està canviant el clima, tant, és que, bueno, tu tens una cançó preciosa que mai s'hagués hagut d'escriure, però que ja que està escrita i que ja que sona tan bé, acabem amb ella, que és quan eixes ares torna negre. Feliu, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

0: buidaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Un estany així d'enfant que amb la pluja no es borrarà.

0: Sí, son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Ya que vas a recorrer toda la fila de Sativa y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fila de Sativa, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fila. Ya sabes, Tu Energía. El primer año que ahorro viniendo a la fila.
2: ¿Buscas un SUV híbrido que lo tiene todo por menos de 20.000 euros y además español? Ven a por tu Ebro S400, 204 caballos, cambio automático, cámara 540 grados, 24 asistentes de seguridad, tecnología, potencia y 7 años de garantía. Todo por solo 19.990 euros. Encuéntralo en Ebro Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
3: Hoy por hoy, especial Fira de Xàtiva 2026. Con Jordi Company.
4: 40 graus redonets ara mateix en el centre de la ciutat de Xàtiva, i 40 graus també redonets, perquè, o inclús un poc més, en el Jardí de la Pau, on es troba la nostra estimada Carla Benavent, com tots els dies, per a fer-nos la prèvia de la mascleta 5 minutets amb la gent de la pirotècnia Vulcano. Hola, Carla.
5: Hola, Jordi, què tal? En sent, eh?
4: Vinga, Constance, sí, se sent perfectament. Com aneu de calor, pues, per ahir, i com es prepara esta mascleta? Què teniu per avui?
5: Pues mira, la veritat és que la mascleta, o sea, així baix en el Jardí de la Pau sempre es concentra molta calor, ara mateix ja tinguem temperatures molt elevades. Jo estava preguntant-li un moment que Sergio se n'ha anat, però tenia Vulcano, que el tenim així, que si afecta alguna cosa la mascleta, ens ha dit que no. Sí que és de veure que estos mesos han tingut algunes cancel·lacions, que ara mos explicarà, però en concret avui sí que es podrà fer la mascleta. Sergio, com estàs?
6: Perfecte. Hola, bon dia. Molt bé, així ja ho tenim tot preparat per a les dues. I res, esperem fer un bon espectacle.
5: Què ha passat que s'han cancel·lat altres mascletades?
6: Bueno, pues a causa de les olades de calor estan cancel·lant-se molts espectacles per tot l'àmbit nacional. I des d'ací voldria enviar també l'apoyo a totes les pirotècnies que estan patint.
5: Sergio, què teniu preparat per avui?
6: Bueno, pues avui tinguem una mascleta típica de Vulcano, típica valenciana, molt de ritme, en el ritme que destaca a pirotècnia Vulcano, i esperem que vos agradi.
5: Clar que sí. No és el primer any que veniu, veritat?
6: No, ja és el segon any en fira.
5: Molt bé, Sergio, pues ara abans de acabar també, bueno, primer que res, estava jo preguntant-te antes, segur? Entonces, si la mascleta no pot afectar a la calor, per què s'han cancel·lat altres?
6: Perquè el risc d'incendi que n'hi ha en algunes localitats, segons està el reglament, si l'espectacle està a més de 500 metres de massa forestal es pot realitzar, i si està a menys no se pot realitzar. Però bueno, alguns ajuntaments estan optant per cancel·lar-ho tot, i això és el que hauria que evitar.
5: Pues menys mal que Iniciativa no s'ha cancel·lat, perquè estem esperant veure la vostra mascleta. A quina hora heu vingut a muntar-la?
6: Bueno, estem així des de les 9 i mitja.
5: Molt bé, sí, molt bé. I quant de temps tardeu en preparar-la? Abans, en referisc.
6: La preparació de fàbrica pues, pot ser durant diversos dies, i la preparació de ser muntatge pues, en unes 2 hores aproximadament.
5: Molt bé, Sergio, pues ara per últim convida tots els oients a que s'acosten a la mascleta, al Jardí de la Pau, inclús al balconet este de la fira, per a que vegin esta espectacular mascleta que ja és dels últims dies.
6: Bueno, pues vos convido a tots que vingueu a veure la mascleta de Vulcano, i res, espero que la gaudiu i que vos agrade.
5: Moltes gràcies, Sergio.
6: Gràcies.
5: Adéu.
4: Gràcies, Sergio, i gràcies, Carla, també. Ahir em vas dir que la mascleta, a més de sonar molt bé, que donem fe que va sonar molt bé, també era molt bonica, era molt xula, tenia molt de color. Avui també?
5: Sí, avui és roja. Roja.
4: Avui és roja.
5: No sé si té color...
4: Tot lo roig fa goig, que diuen, no?
5: Crec que sí, això posa bé pel mito de Xàtiva Unida, que color roig fa goig, i si ho dius Xàtiva Unida serà perquè és així.
4: Carla, moltíssimes gràcies per esta connexió i per totes les que has fet durant aquestes jornades contant-nos les mascletaes. Avui acaben aquestes prèvies de la mascleta. Demà recorden els oients que tornarà a ser tor de la pirotècnia valenciana, com ens va contar fa uns dies la gent de Llanera de Ranes, que forma part d'esta pirotècnia i que van atendre els micròfons de la cadena SER. Gràcies, Carla, per les connexions. Et tornem a escoltar esta vesprada a la ventana especial Fira a partir de les 7, a la Font del Lleó. Una abraçada,
5: així
4: Carla.
5: És. Una abraçada. Adéu.
4: Adéu. Tinc quasi molta gent ja. Molta, molta, molta gent, sí, que sí, que calor, i que clar que fa calor. Manu Xàfer, el Gallo, hola.
7: Bon dia.
4: Bon dia.
7: Què tal?
4: Quanta veu, encara, Pili sí. Cuenca.
8: Bon dia.
4: Bon dia, per dir algo.
8: Me puja un poquet, perquè si no...
4: perquè si no el correga a l'aire.
8: No és que correga a l'aire.
4: Agarra-ho, agarra.
8: Que manera de riure.
4: A veure quines animales diguen. Va, a veure, com està la sua.
8: A que no ens sue la pepiteca.
4: Jo sabia que això no va ser.
7: Finor valenciana.
8: Ara no sóc fina, perquè em posa en modo cantadora del Baez, que quan cantes al Baez no tens que tindre vergonya ni dir-te.
4: Anava a dir-te això. D'ací 12 hores, exactament, a les 2 de la matinada, Wissi a l'Hort de Mora, al Baez. Segona nit de fira, la del Dèneu.
8: Que tens que vindre?
4: Sí.
8: Ho vas prometre?
4: Sí, sí, vinc tots els anys. Que no vaig a la del 14...
7: Li pilla a prop de casa.
4: Correcte. A la del 14 no vaig perquè, si no, ja no em quedaria veu de tot el que em ric i m'ho passe bé amb vosaltres. Però a la d'avui, cony, ja demà ja, demà ja s'acaba l'assunt. Avui vaig i m'ho passe.
8: Però espera.
7: A cremar-ho tot.
8: Perquè jo crec que anirem tots primer abans a lo de Camilo.
4: O a lo de Feliu,
8: i anem a calentar,
4: o a lo que vulga.
8: I anem claro. A calentar la veu. Perquè jo vaig a calentar com una loca.
4: Molt bé, molt bé, a més.
8: Serà la calfarem un poquet.
4: Podem anar a Camilo, podem anar a Feliu Ventura. Ventura, podem anar al Canto del Loco, a un tribut, òbviament. Podem anar a Noa Histèria, podem anar a l'orquestra a veure-la acabar, que les paelles.
7: Això és com el dia 15?
4: Sí, sí, no, sí, és que el dia de neu és el nou dia 15.
7: Joder, pues vaya tela.
8: Per cert, han de cremar tot el que queda.
4: I tant que sí, i en la calor que fa avui s'encendrà aixina, farà pam, pam, a mister tot encet.
8: És increïble la calor que fa avui.
4: Aneu a cantar-li a la calor esta nit o ja està això massa cantat?
7: Home, a veure, jo crec que és un tema ja recurrent quan arriben aquestes dates. Des de l'ou ja feia anys que no recordava una fira tan calenteta com esta. Però vaja, que se li cantarà a tot el que es posi per davant. El que es presente,
8: el que isca
7: i la millor voluntat.
8: El
7: que es meneje no ix en la foto, ja ho sap.
4: Eso es.
7: O sea que cuidadito que vinguem molt puxaers d'orelles de l'altre dia.
4: Com van? Anava a dir-te això, com van anar el 14?
7: El 14 va estar... És que, claro, jo què tinc que dir? Però la veritat és que normalment la plaça últimament, el dia 15, sol ser un escàndalo perquè la gent s'ho passa molt bé i després ja, evidentment, en vas i allò, l'efecte ixe de fer que n'hi hagi menys públic atenguent-te i tot això, sempre paix que te quarta un poc més, però enguany va ser al revés. La plaça va estar molt bé, però és que després la volta va ser espectacular. I si ho van passar, pues d'allò més. Però,
4: ui, què vol dir això, Pili?
8: Us van clavar en ell. I també es van clavar en mi.
7: Claro, així estava repartida.
8: Anem a veure. Que és que va soltar la llesca.
4: Què
8: i
4: va
8: es
4: dir?
8: Va encendre el foc.
4: Què va dir? És que està home no li poden posar un micro
8: no,
4: davant.
8: No, és que
4: i sense
8: hi ha xiquets,
4: micro, ja
8: hi ha xiquets. El xiquet.
4: Sí, és de veres, el xiquet.
8: El xiquet.
7: Ja robaste, ja robaste.
8: Però de totes maneres li vaig dir que es prenguera la pastilleta que se li ha plantat al piló.
7: Me'n prenc moltes, Pili, me'n prenc moltes. Som un home ja d'edat, però una...
8: Que jo també m'he pren pastilletes, eh? Que jo dic, ara està edat, jo fent-me pastillera, me cachis a la mà.
7: Mira, està bé perquè...

0: No se sap mai, això...
1: El que és que tenim gent que ens segueix any rere any i van neixint que...
2: Mira, al final és com
0: és tot. És la xaranga Tercio de Birres que està acompanyant-nos amb un pas doble que es diu La Banda 2014, de José Beteta, el de La Fúmiga.
2: Joder.
0: Del París.
2: La mare que va ser una enciclopèdia.
1: Se sap, coixi, sí. Se sap.
0: Unos cuantos años llevo.
2: Però vamos a saber notar que és músic, també.
1: A veure, jo alguns es conec, però...
2: Si estem creant o no estem creant, doncs no ho sé. En definitiva, al final, lo més agradable, lo més bonico que puc haver és veure una criatura que està mirant-te embelesat, no per lo bé que ho facis i tal, sinó perquè està descobrint noves portes al món. I si nosaltres estem obrint una porta al món que permetís que aquest cant popular encara es mantinga i que d'ací uns anys algú diga jo vaig sentir cantar a Pile, o vaig sentir al Punxa, o vaig sentir a l'Enguerino, o vaig sentir al Gallo, pues això serà un motiu més que satisfactori per a dir que alguna coseta bona han fet en esta vida.
0: Qui esteu avui?
2: Pues estem la Lilia... És que no vull dir-ho, no? És que no vull dir-ho.
1: Jo tampoc vaig a dir-ho. Estem tots els que estem anunciats.
0: Vale.
1: Vale? Ja. Perquè volem fer la foto en gana, com Déu mana.
2: I sempre que ho diguem, algú de tots o se lesiona o li foten el cotxe...
1: Mira.
0: Què el va passar? Això va ser l'altre dia?
1: En acabar les albaes, la meva parella me diu en la vida havia vist una cantadora per el suelo.
0: O sigui, mai millor dit vau anar a Bax, no?
2: Figuradament. Teòricament tenia que ser figuradament, però Pili ho ha ficat.
1: Però la cosa està que Dani Carballo venia rere mi i em van dir al sembla, jo, no me toqueu. T'has doblat el tobillo, dic. Però no em fa mal el tobillo.
0: I ja està.
2: Me fa mal la dignitat.
1: I l'ànima, perquè no sé com vaig caure.
0: Doncs no anem a dir qui està avui. Si algú vol, té el programa demà, que se ho mire ell.
2: Estarem els 6, l'alineació titular completa.
1: L'altre dia diguem de fer-vos la foto.
0: Sí, i no se la vau poder fer.
1: Que va entrar per telèfon el Punxa.
0: Sí, el Punxa va estar.
1: I al final el Punxa va punxar.
0: Va punxar vinguent.
2: No.
0: Ah, vale.
2: I van arribar per darrere en el cotxe.
1: La mare que va.
2: Però, en fi, coses que passen.
0: N'hi haurà gent meravellosa i fantàstica.
2: A més, al llarg del temps, en tantes nits del Baer, lo estrany seria que no passarin coses.
0: I avui és molt xulo l'Hort de Mora, també, eh?
2: Sí, l'Hort de Mora té el seu puntet. Sí, té un puntet molt bo, perquè és un punt que està allunyat de la fira. És una manera de integrar un barri que està un poc ahí allunyat de la pròpia ciutat i que sempre ha agafat este acte com una mena de dir nosaltres també som fira, no?
0: I
2: des del primer temps que ells els van donar la possibilitat de poder fer el Baix en fira, que sempre se volquen i se ho deixen tot, més que res per a que el que va allí, que, bueno, que note la...
1: I això. A banda és una nit que quan tornem sempre hem tingut dolcets i algo fresquito,
0: xateta.
2: A veure, en aquest aspecte se porten fenomenal, tant en el Puig com en l'Hort de Mora. Però sí que és cert que, ja t'he dit, ixe repuntet que tenen des de l'Hort de Mora de dir estem fora pràcticament de la ciutat, del centre, la fira sembla com a molt lluny, però el fet que hi hagi este acte en este dia i tal, i tot això un poc per a culminar lo que és la setmana de festes, jo crec que jo sé que ho valoren i ho aprecien en la seva justa medida.
1: Jo crec que des de que van l'Ajuntament ha adaptat també els jardins al Palacier i el que es fa en l'Hort de Mora...
0: La fira s'ha desplaçat una miqueta cap a la banda oest del poble.
1: A veure, jo enguany no he pogut fer-lo del cine perquè me trobo molt a soles en l'associació. Necessite que la gent acudisca a l'associació del barri nord-oest per ajudar-me a impulsar, perquè dos persones a soles no podem fer res.
0: No.
1: I entonces, claro, enguany no m'he tingut el cine per aquest problema, perquè no tinc abasto. Jo
0: sí, no t'ho da la vida,
1: No me da la vida. I molta gent m'ho ha preguntat i dic, pues mira, aprofita el moment per dir que necessite gent que m'ajude en l'associació. Si no, l'associació no és d'una persona. Siguem quasi 7.000 persones o més, perquè el barri ha crescut molt.
0: I tant.
1: I hem de fer per a que les coses vagin cap allà. Hem de demanar que vinguin les cosetes que no...
0: Mira, dos coses. Ja n'hi ha empreses, algunes d'elles anunciants d'ací en la ràdio, que estan donant-se compte també del potencial que n'hi ha cap allà.
1: És que aquella zona n'hi ha molt.
0: I l'altra... que estic convençudíssim que esta crida que has fet funcionarà, perquè la gent
3: És que necessitem gent que vulgui implicar.

0: Ficar-se. Mm. Igual que és el mateix que en els Albaes. Necessitem gent jove, que
1: ja la teniu.
0: Sàvia nova.
1: Ho heu aconseguit, ja
0: que,
1: la teniu.
0: Que mos ajude, que mos tire avant, perquè jo de informàtica no entiendo. De altres coses, tot el que te den la gana, però informàtica jo no és lo mío. Jo ahí ja te ho firme, i si vols te ho firme ja. Però d'Albaes, de Floretes, de lo que vulguis, lo que necessites.
1: I sobretot...
0: Perquè gràcies a Déu he tingut gent major que m'ha ensenyat moltes coses. Moltes. Quan va vindre la Setmana Santa...
1: Sí, que vam parlar lo de remeis i tal. Sí, és que parlem de moltes coses i totes són xulíssimes.
0: I tinc molts remeis. Mm. Igual que les cançonetes, la meva germana l'altre dia me feia. Cançonetes de quan érem nanos, quan jugàvem a xurro, va, a sangre i coses
2: d'aquestes. No sé de què me parles.
1: Anem a deixar-ho així, que tinc que dir adéu a la gent. 5 minuts per a les 2. Fil i Cuenca, que vagi superbé.
0: Esperem.
1: Ens vegem esta nit. No, home, però deixa esta nit. Ja demà ja caus constipat. Avui encara no.
0: No, que demà tinc feina.
1: Ah, vale, doncs demà no caigues constipat tampoc.
0: Els autònoms no podem caer enfermos.
1: Així
0: no és. Recuperamos de milagro.
1: Pili, gràcies, que vagi molt bé. Ens vegem a la nit.
0: Pues vegem a la nit.
1: Manu Chafer, el gallo. Vols dir algo que es feticina?
2: No.
1: Pensé que has de dir algo, no.
2: Simplement és... Últimament se me'n va molt el dit, però bueno, se'n va el dit, com s'han
0: deixat. Que no te quedes
2: bueno,
0: en blanc,
2: En tot cas, vos convida a tots a que vingueu esta nit a l'Hort de Mora. Li donarem un colofó a esta fira que, no sé per a vosaltres, però per a mi ha sigut molt calent... Molt calenta. Bueno, va, ha sonat fatal, però en fi, ha sigut molt calorosa.
1: Entre això i el de l'altre dia queda clar.
2: Ha sigut molt calorosa, de molt de morrar, de molt de tal, com ja feia temps que no eixia jo a la fira, i la veritat és que m'ho va passar molt bé. I esta nit anem a tractar de donar-li el colofó a la fira 2025 de la millor manera possible.
1: Ho aconseguireu.
2: Soltant el baix i cantant-les. Gràcies.
1: Manu Chafer, Pili Cuenca, gràcies.
2: Un abraç, adéu.
1: Una pausa per a la publi i tanquem.
3: En Gerpasa tenemos plataformas elevadoras de hasta 24 metros, eléctricas 100% y 4x4. En Gerpasa tenemos 20 años de experiencia. En Gerpasa somos puntuales. Si llegamos más tarde de las 9 de la mañana, el día de alquiler te sale gratis. Y además, todos los viernes impartimos formación de uso y manejo de plataformas elevadoras con norma UNE. Gerpasa, líderes en alquiler, venta y reparación de plataformas elevadoras de todo tipo. 96-224-0988. Gerpasa.com.
4: Un any més, Radio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por Hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
5: Jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
4: El dia 15 d'agost, de 1 a 2... Podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Radio Xàtiva Cadena Ser.
6: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
7: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: Hoy por hoy especial Fira de Xàtiva 2026. Con Jordi Company.
1: Un... Un Hoy por Hoy al que posem punt i final des de la Font del Lleó, des d'este stand de Ràdio Xàtiva, que s'obrirà per última vegada esta vesprada a les 7. Demà també farem programació de fira, però ja no estarem així a la Font del Lleó, així que si volen passar-se, encara tenen esta vesprada l'opció de 7 a 8 amb Carla Benavent. Que tinguen un molt bon dia, una molt bona vesprada. 41 graus ara mateix en el centre de la ciutat, molta precaució. Estem en alerta taronja i en alerta roja a les nostres comarques per calor. Bona jornada del 19 d'agost, del dia abans que tot acabe. Fèlix a la tècnica, Carla a les connexions. Ens escoltem després. Adeu.

0: Pues que maravilla parlar amb aquestes escriptores i escriptors que han vingut a Xàtiva per donar a conèixer els seus llibres. Bueno, i continuant en els actes de la fira d'avui dimecres de 9 d'agost, trobem l'actuació de Camilo Big Band amb Dani Diges i David Pastor, que són dos artistassos, i l'entrada és gratuïta. Recorden que actuen a les 11 en La Murta. Per motius de preparació i muntatge del concert, aquesta entrevista va ser gravada fa uns dies, però bueno, això no lleva que siga molt especial. Anem allà.
1: La Ventana Especial Fira de Xàtiva 2026. Con Carla Benavent. La Ventana Especial Fira de Xàtiva 2026. Con Carla Benavent.

0: La Fira d'Agost està posta en guany per un dels grans noms de la música espanyola, Camilo VI, i ho fa d'una manera molt especial amb el projecte de Camilo Big Band, que porta els seus grans èxits al terreny del jazz, el swing i la música moderna. Al capdavant de la formació que farà possible aquest homenatge tenim un músic de primer nivell, David Pastor. David, moltes gràcies per estar ací, què tal?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Bueno, jo crec que Camilo té moltíssimes cançons molt reconeixibles. Què significa agafar melodies que tothom coneix i donar-les una nova vida amb la Big Band?
1: Bueno, la veritat és que és emocionant sempre, no? Són projectes que bueno, revisitar sempre a un gran artista com en el seu dia també van fer amb Nino Bravo i tal, pues, sempre és un repte. Per a la gent al principi pot sonar una miqueta com ai, què va passar, però bueno, a la que Dani i si canta les primeres cançons ja la gent en seguida està enganxadíssima. Sí, és diguem com donar-li una nova forma a les cançons de tota la vida. El que passa és que sí que són bastant en aquest aspecte són bastant respectuosos amb la melodia original i diguem amb el que és estrictament el que cantava Camilo. La resta, pues sí, és posat de la nostra part.
0: Bueno, que aporto realment una big band al repertori de Camilo, que sol ser més, no sé com dir-ho, diferent.
1: Bueno, s'han fet moltes coses en Big Band, en plan música popular, no? Ja, mira, ara me ve a la ment, sense anar més lluny, farà cosa d'uns 20 anys o per ahir, o una miqueta més, el mateix Miguel Ríos va decidir a fer una gira en una Big Band cantant les seues pròpies cançons. I la veritat és que això a mi em va donar la idea de que en un futur pues possiblement fer alguna cosa, no sé, no que sigui la Big Band una orquestra única i específicament de jazz, sinó que es pugui fer servir també com una banda de pop.
0: Clar, així és.
1: I està molt a prop, o sigui, tant si t'hi fiques, el jazz dels 60-70 en el pop estan molt de la mà. Molts cantants de pop utilitzen a músics de jazz en les seues bandes. Jo, per exemple, estic de gira també amb Santiago Serón moltes vegades, o sigui que no són llenguatges molt, molt diferents, estan molt, molt, molt a prop l'un de l'altre.
0: Bueno, heu incorporat jazz, swing i també un poc de pop als arranjaments. Com heu aconseguit innovar sense perdre l'essència de Camilo?
1: No, pues, el que et deia abans, amb molt de respecte. Amb molt de respecte per la música, amb molt de respecte per les cançons. I, bueno, i se tracta pues, això de donar-los una nova vida a la manera de, diguem, que se feia, ens feia pues, en els anys 70-80, que era l'esplendor de Camilo, pues, bueno, fer una revisitació i fer una miqueta més actual. Però vamos, sempre amb moltíssim de respecte perquè Camilo, a més, ell era compositor. O sea, que se nota molt, no? I lo que no hem volgut és que en cap moment perdés la identitat de la música de Camilo.
0: Bueno, tenim ara després a Daniel, que parlarem amb ell. Com és treballar amb Dani i tota la formació també?
1: Pues és molt divertit. Treballar en Dani és bueno, Dani és un amor de persona. A part de gran artista, a part de tindre molt de carisma a l'escenari, és un d'aquests artistes que a la que porta 5 minuts a l'escenari ja té tot el públic en la butxaca. Sí, no, però es fa, com diguem els valencians, se fa de voler. Se fa de voler moltíssim, perquè és, ja te dic, que la simpatia que li irradia, tot el que irradia Dani és meravellós. No només fem aquest projecte, sinó que en Dani també fem el Camilo Sinfònic, que ja hem pogut fer amb l'Orquestra de Radio Televisió Espanyola. Ara recentment vam estar a la Cartuja de Sevilla, amb l'Orquestra Sinfònica de Sevilla, i és el mateix. O sigui, ell posa el peu allà en l'escena, no coneix de res els músics, mira que en una sinfònica són vora 90,
0: sí.
1: I als 5 minuts tots volen parlar en ell, tots diuen, ah, sí, tal, no sé què, ja t'ho dic. És un personatge meravellós i molt divertit, molt divertit. Sempre hi ha anècdotes divertides en els concerts.
0: Bueno, que xulo el projecte sinfònic. No és el que porteu a Xàtiva, veritat? És el concert
1: no,
0: de Xàtiva
1: no
0: és així.
1: Serà el projecte de Big Band, és més, més reduït. En una banda, en dos coristes i una banda de 10 músics.
0: Bueno, actueu el dia 19 d'agost al Murta. Què tingueu preparat per a la gent de Xètiva?
1: Bueno, pues tenim preparat l'espectacle tal qual, no n'hi haurà ninguna
0: sorpresa. No hi ha ningun canvi, és tal qual, el poden escoltar.
1: Sí. És un espectacle que ja portem rodant 2 anys i ja t'he dit que no són espectacles redó. Alguna sorpreseta sempre n'hi ha, perquè n'hi ha...
0: Ahir se'm volia arribar.
1: N'hi ha un tema que fem la banda sola, no? Pues, on presentem una miqueta pues, la qualitat, diguem, individual d'alguns dels músics de la banda. Però vamos, l'espectacle està darrere. I en el bis, pues, si tindran que s'esperar al bis per a saber el que ve al final.
0: Que bé, pues, bueno, David, vaig a deixar-te... No sé si va per entrades o és gratuït la... Suposo que va per entrades, veritat?
1: Pues ara no te ho sabria dir, perquè a mi me pilles ara preparant-me la maleta que marxa a Polònia de un ratet, sí, i torne el mateix dia de neu directe para el concert.
0: Bueno, estic intentant buscar-ho, però crec que, bueno, és a les 11 el dia d'Ene, o al camp de futbol La Murta, i no em poso res d'entrades, serà que... Sí, entrada gratuïta fins completar a foro. Doncs pues res, vaig a deixar-te el minut d'or, per a què convides.
1: Pues res, és tota Xàtiva i pobles de la costera, esteu convidats a vindre. Feu el favor d'omplir-nos el camp de futbol, que a espai n'hi haurà per a tots. I com el camp de futbol és gran, segur que no cal estar molt juntents, perquè així no passarem tanta calor.
0: David Pastor, des de Camilo Big Band, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé l'actuació i el viatge a Polònia també.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per donar-nos cabuda en el vostre espai i una abraçada ben gran i mos vegem el dia 19.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu.

0: Sí.
1: I continuem amb els actes per avui, per a dimecres de 9 d'agost, esta nit a l'Espai Gastronòmic Gasto Rodarte en la Glorieta José Espejo, que per cert està obert des de les 6 de la vesprada, podeu anar a fer un soparet, i després veure actuar a les 10 a 5 complejos band en tribut al Canto del Loco. Saludem en ordre a Ángel Patiño, cantante, Julián Díaz, vocalista, i Carles Vila, guitarrista. Com esteu, xics?
2: Estem emocionadíssims de lo que ens espera. A partir de les 10 de la nit, esperem que vinga moltíssima gent. I bueno, també, sobretot, important dir-li a la gent, la que vinga, que es fique fresqueta, perquè la calor que està caigant avui és aborrumant.
1: Bueno, sou de Xètiva, què significa per a vosaltres actuar així?
2: Per a nosaltres la veritat és que tocar així és algo molt, molt especial, tocar en casa. Nosaltres que siguem Carles Vila i jo d'ací, de Xàtiva, bueno, tota la formació que portem, ells estan fent això per, personalment per mi, és un somni fet realitat per a mi, perquè jo seguisc a Dani Martín des de fa moltíssims anys i... és molt especial el dia d'avui per a tots nosaltres, per a Cinc Complejos.
1: Que guai. Bueno, xics, conteu-me, quin és el repertori d'esta nit?
3: Bueno, anem a fer un recordatori dels grans èxits del Canto del Loco, els temes que coneix tot el món, perquè la veritat és que tenim la sort de que el Canto del Loco ha sigut un grup que generacionalment a nosaltres ens ha marcat molt com a músics. I la veritat és que ha sigut més difícil no seleccionar cançons que seleccionar, perquè la veritat és que de tot el repertori jo crec que el 80% el va conèixer la gent.
1: Que guai.
3: I si són damunt de la generació, pues va disfrutar tot el concert al 100%.
1: Perquè creu que aquest tipus de cançons, com estan dient del Canto del Loco, seguís siguent molt important en la nostra generació? Vull dir, ja fa anys que va ser el Canto del Loco, sí. Les cançons continuen siguent el dia a dia per a tots els joves.
2: Hi ha cançons que, pues bueno, que ja te dic, jo per exemple Zapatillas crec que és un clàssic.
1: Sí.
2: Hi ha cançons que han marcat un antes i un després. Vull dir-te que dona igual l'edat que tingues, que la gent se la sap. Nosaltres ja no és la primera volta que fem això i, bueno, en altres ocasions la veritat és que veiem a gent més menuda, més xicoteta, més major, gent a la millor que està allà en el Garrotet, allà a mà dreta, que també la veus ahí cantant i...
1: Això passa bé.
2: Jo dic, això és increïble.
3: Sí, i recalcar també que eren grups on tots els components toquen algun instrument, canten, que sí, que podem tirar de molts efectes també, com autotune i tot lo digital que se du ara, però que un grup opte per dur guitarres, bateria, teclats, en tot lo que implica, pues, és un plus per a nosaltres també, així que és orgull absolut per...
2: I per al públic. Sí, per al públic sobretot.
3: Correcte.
2: Per al públic.
1: Sí, sou vosaltres tres sols damunt de l'escenari?
2: No, estan esperant-nos, mentre fem també la prova de so, que estem ara en estos moments fent-ho, vale?
4: Tenim un piano, però...
2: Sí, sí, les donem ara moltíssim les gràcies també perquè estan allí, pues, també Edu, guitarriste, Andre, que és el baixiste, Carlos Solera, que és el bateriste, i bueno, que així tinguem també el tecladista de Paterna més guapo que n'hi ha en tota la Comunitat Valenciana.
1: Julián Díaz. Que pena, no podeu escoltar. Que guai, xis. Què espereu d'esta nit a Xàtiva?
2: Esperem...
1: Jo crec que molta festa, no?
2: Bueno, jo, bona sincerament, acollida. Esperem que siga algo per a recordar, un antes i un després, que també marque un poquet en Xàtiva el que crec que necessita el poble, que és espai musical, necessita, en este cas, actuacions en directe, són molt importants, veure a grups locals, com per exemple ahir l'actuació que va fer Carabé a l'estadi La Murta, 5.000 persones plenes, jo emocionadíssim, orgullós, també ja no sols com a fill del cantant, sinó a més també com a seguidor d'un grup de música local, que crec que això és una cultura que s'ha d'incentivar moltíssim. Sobretot en la nostra festa, no? Que és la millor fira de tota València, Fira Xàtiva.
1: Bueno, xics, vaig a demanar-vos que encanteu una cançoneta, però abans vull que convideu a tots els oients a anar esta nit, que està al costat de l'estand de la ràdio, està en la Glorieta José Espejo, de fet poden sopar i també poden anar a veure-vos i disfrutar de la música tan xula que feu.
2: Sí.
1: Com vulgueu.
2: Nada, bueno, convidem a que tot el món vinga a partir de les 9. Tingueu que saber que també podeu sopar allí, és un espai fet per a que Gasto Rodart tinga per a que la gent pugui sopar, berenar, bueno, prendre algun refresc, disfrutar, i a partir de les 10 de la nit, pues bueno, n'hi ha caires, però nosaltres demanem que la gent estiga des de primera hora hasta l'última, estiga ballant, disfrutant i sentint, que és el més important en la música, sentir.
4: Amb el garret també.
1: Clar que sí. Què aneu a cantar-me?

0: La ventana especial Fira de Xàtiva 2026, amb Carla Benavent.
1: Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: Radio Xàtiva. ¿Buscas estrenar coche con la mejor tecnología? En Hyundai Koryo Car tenemos ofertas irresistibles en toda la gama de vehículos nuevos y en nuestra espectacular gama electrificada. Híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos. Da el salto a la movilidad del futuro al mejor precio. Te esperamos en nuestros concesionarios de pista de silla, Alcira y Xàtiva, en Hyundai Koryo Car.
1: Et sona la marca Ser Empresarios?
2: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
3: ¿Buscas una escapada entre el mar y la montaña? Vive el verano en Hotel Errotes en Denia, un oasis de calma rodeado de hermosos jardines y a pocos minutos de idílicas calas naturales. Sumérgete en la tranquilidad de la naturaleza y disfruta de una estancia inolvidable. Descubre más en hotelesrotesdenia.com. Vive la experiencia del grupo MR Hotels en Denia.
4: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
5: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan. Te explican todo desde el principio, desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
6: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
0: Radio Xàtiva.